0: tots els dies.
1: Momentos.
0: Presenta i dirigeix
1: Luis Rodríguez.
0: T'escoltem.
1: Momentos. Luis Rodríguez. Per parlar, 93 270 37 77 i 93 270 37 78.
0: Aquest és el teu moment.
2: Viu els teus moments.
0: Amb Luis Rodríguez.
2: Luis Rodríguez.

0: Momentos con Luis Rodríguez.
1: Heroïna. Mecanisme d'acció de l'heroïna. L'heroïna és un potent analgèsic opiaci. Actua com a depressor del sistema nerviós central i l'individu que la pren desenvolupa tolerància i dependència de forma molt ràpida, ja que té un alt poder addictiu. Els efectes inicials són d'eufòria, seguida d'una sensació de benestar, que derivarà en apatia, somnolència, alentiment psicomotor i altres. Quan un és addicte, l'organisme no pot passar sense consumir-ne i la falta de droga genera un síndrome d'abstinència molt intensa. Dolors intensos, diarrees, calfreds, suors, pèls de punta, angoixa, agitació, etc., que l'addicte viu i tolera molt malament, fent que busqui una nova dosi. Vies de consum de l'heroïna. L'opi s'ha consumit tradicionalment fumat i també per via oral. La morfina s'administra per via endovenosa, intramuscular i oral. L'heroïna es consumeix per via endovenosa principalment. El consum endovenós, conjuntament amb la cocaïna, es coneix com a speedball. Durant els últims anys ha augmentat el consum d'heroïna esnifada i fumada com a conseqüència de la sida. Efectes i manifestacions clíniques pel consum d'heroïna. Els efectes depenen de la dosi, la via d'administració, les males condicions higièniques i la freqüència d'ús. Efectes físics i complicacions mèdiques. Infeccions en ADBP, hepatitis B, C, Delta i altres. Endocarditis, artritis, candidiasi, flebitis, abscessos i altres. L'aparició de la infecció per VIH o SIDA i de les seves complicacions s'han convertit en el problema principal de salut pública en aquest col·lectiu. Sistema defensiu. Alteracions immunològiques pròpies i per la infecció per VIH. Aparell respiratori. A dosis altes, parada respiratòria. Pneumònies, embòlies sèptiques, abscessos, tuberculosi, etc. Sistema cardiovascular. Infeccions al cor o a les venes, arrítmies. Metabolisme. Malnutrició, alteracions dentals i fatiga crònica. A l'ull, miosi, pupil·les petites i infeccions. A l'aparell sexual, disminució de la libido des de l'inici, amenorrea, avortaments o problemes del fetus o del nadó, malalties de transmissió sexual, venèries, complicacions per substàncies afegides, adulterants, complicacions greus que poden ser mortals, com la intoxicació aguda, que pot provocar una sobredosi i que pot arribar a produir una parada respiratòria i la mort. Altres complicacions greus són broncoaspiració i xoc, edema agut de pulmó, accidents i suïcidi. Conseqüències psicosocials de l'addicció a l'heroïna. El psiquisme de l'heroïnòman s'altera profundament, des de la sensació de benestar després d'administrar-se heroïna fins a situacions de sofriment i desesperants quan tenen el mono, el conegut síndrome d'abstinència. Aquesta alternança intoxicació-abstinència porta a la fragmentació psicològica i social. Algunes conseqüències són dèficits d'atenció, concentració i memòria, alteracions de la son o insomni, disminució del desig sexual, estats confusionals, ambivalència, inseguretat, estats disfòrics, apatia, depressió, intents de sobredosi o suïcidi, deteriorament de la personalitat, problemes de desadaptació a l'escola, al medi laboral, familiar i social, o problemàtica legal. En alguns casos, pagar la dosi comporta certes il·legalitats i conductes antisocials i delictives, com tràfic, robatoris, etc.

0: que no se convierta que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me siento muy mal, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: informat.
1: Veïns i comerciants de Sant Antoni reclamen a l'Ajuntament de Barcelona que reguli els jocs de pilota en aquest eix pacificat perquè asseguren que les molèsties són cada cop més freqüents. Denuncien sorolls, pilotades contra façanes i establiments i situacions que afirmen dificulten el descans i també el pas dels vianants. Les entitats veïnals alerten que les queixes fa més d'un any que es repeteixen i demanen mesures per ordenar aquesta activitat. L'Ajuntament defensa que jugar és un ús legítim de l'espai públic i aposta per la mediació abans que per les prohibicions. En paral·lel, estudia alternatives per descongestionar aquest tram de la Ronda de Sant Antoni. El síndic de Greuges de Barcelona, al seu torn, aposta per trobar un equilibri entre el dret al joc i el dret al descans. Aquest serà un dels apunts destacats a l'actualitat d'aquest dilluns, així com l'onada de calor que afecta de ple Catalunya i que obliga Protecció Civil a activar diversos avisos. Avui predominarà l'ambient serè, tret del Pirineu, on s'espera algun ruixat de tarda que podrà anar localment acompanyat de tempesta. Però el protagonisme, ja ho deien avui, ho tindran les temperatures, que podran arribar als 41 graus a Ponent. I atenció també a les nits, que pràcticament la temperatura no baixarà de 20 graus. Tenim ara 27 graus a Barcelona, 24 a Tarragona i a Lleida, 23 a Girona i 17 a Andorra la Vella. Donem també un cop d'ull a l'estat del trànsit. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
2: Bon dia, continuem la jornada d'avui dilluns. De moment, amb força tranquil·litat a les carreteres catalanes. A hores d'ara no hi ha incidències, ni accidents, ni avaries. Per tant, destaquem les retencions habituals a hores d'ara amb intensitat, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim retencions en tot el nus de la Trinitat, que encara de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès destaquem la AP7, amb retencions entre la Roca del Vallès i Montmeló, en sentit sud, i també en direcció Barcelona, en direcció Tarragona, volíem dir, entre el punt de Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. També en sentit nord tenim un quilòmetre de lentitud a Sant Cugat. Per altra banda, tenim retencions de la C58 des de Sant Quirze i a la C16 en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera. També tenim retencions des del tram del Llobregat en direcció a la capital catalana per la A2 des de Sant Vicenç dels Horts i la B23 des de Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I pel que fa als transports públics, advertir els usuaris de la R3 de Rodalies que està interrompuda la circulació a la línia per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Això sí, s'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia.
3: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
1: L'aeroport de Barcelona arrenca la temporada d'estiu amb una xifra rècord de connexions intercontinentals. Aquest any ofereix vols directes a 61 destinacions de llarg radi, dues més que l'estiu passat i la dada més alta de la seva història. Les novetats d'enguany són les noves rutes amb Seattle, als Estats Units i Lima, al Perú, que amplien una oferta que té el continent americà com a principal mercat. De les 61 destinacions intercontinentals, 26 es troben a Amèrica amb connexions directes tant amb grans ciutats nord-americanes com Nova York, Miami, Los Angeles o Chicago, com amb capitals llatinoamericanes, com és el cas de Buenos Aires, Bogotà, Ciutat de Mèxic o Santiago de Xile. L'Àfrica és la segona gran àrea de connexions del Prat, amb 18 destinacions, especialment al Marroc, mentre que l'Àsia continua sent la signatura pendent de l'aeroport amb només 7 destinacions directes.
3: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Este verano consigue tu mejor versión en Insparia. Recupera tu pelo con su exclusivo trasplante y tecnología Bot Hair Ultra Plus. Resultados muy naturales y duraderos. La recuperación es más rápida y tienes todas las garantías médicas. Aprovecha ahora sus condiciones especiales de financiación. Entra en insparia.es.
6: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos y obligaciones y le ofrecerán una gestión contable y laboral. Cabedo, Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo y en cabedo.com, también en Madrid y Valencia.
7: ¿Tienes algo que decir?
8: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
7: Y escríbenos.
1: Continua la informació ara mateix i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en COPE. Que tinguis un molt bon dia.
5: En HR Motor sabemos que tu coche tiene que estar en todas, para el trabajo, la compra, los viajes. Por eso tenemos vehículos reacondicionados que se adaptan a ti, con financiación a tu medida y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestros centros o entra en hrmotor.com.
0: Este verano verás personas caminar por la playa con paso firme, pecho palomo y una mirada segura que lo dice todo. Han reservado sus vacaciones con Destinia y se nota. Porque cuando reservas con cancelación gratuita en miles de hoteles y además con unos precios como los nuestros, estás tan seguro que lo luces. Con Destinia, don't worry. Vi playa.

0: anem pastant i anem fent amassades de pastades de brioix amb diferents llevats. Sempre anem al mínim, perquè aquestes fermentacions llargues és el que ens afavoreix després per tenir una coca tendra i no haver de posar conservants, i llavors és el que fem servir. Llavors, aquesta coordinació és perquè van pujant les coques i a mesura que les tenim anem coent, no?, amb el forn. Per això demanem moltes vegades que el client, no?, que encarregui la coca amb una mica d'antelació, perquè ens afavoreix moltíssim, no?, per tenir-la a última hora, cuita d'última hora.
1: Clar. En un cas com el teu, quantes coques pots arribar a fer?
0: Moltes.
1: Clar, no sé si ho conteu per nombre o per pes.
0: No, moltes vegades potser penses en quilos, no?, que quilos de brioix o de full que estàs fent. Llavors, no, realment en coques no ho sabria dir.
1: Però moltes.
0: Moltes, moltíssimes.
1: Escolta, el perfil de la gent que ve a buscar la coca de Sant Joan ha canviat amb els anys, o aquí no es diferencia edats? A tothom li agrada això.
0: I sí, però hi ha una cosa molt bonica, no?, en aquestes tradicions, i jo crec que els pastissers som defensors, no?, i portem l'estandard aquest de les tradicions i de la cultura catalana, de la cultura aquí a Catalunya, no?, que ens agrada reunir-nos, i és molt maco quan veus que ara són molt... Els fills són els que potser venen a agafar la coca per ajuntar-se amb els amics, no? Aquestes comandes són maquíssimes, perquè realment penses que aquest jove, no?, abans havia menjat com a nen, no?, a casa seva, i ara sí, el que encarrega la coca per menjar amb els seus amics, no?, i que té confiança amb el seu pastisser de confiança, la seva pastisseria de confiança. Això és molt maco.
1: Que bé. Escolta, anem a recordar-ho, perquè ho diem cada any i a vegades se'ns oblida. Ja ens han fet 5 cèntims de que per fer una bona coca doncs es requereix temps, ofici, experiència, treballar amb bon material. Però, Miquel, en quina hora t'has llevat avui?
0: A les dues.
1: A les dues de la matinada.
0: Sí, sí.
1: O sigui, llavors comença la jornada laboral.
0: Exacte.
1: És que ho dic perquè de vegades ens n'anem a la pastisseria i agafem una barra de pa, una cosa tan innocent com una barra de pa, i no valorem la feina i l'esforç que hi ha darrere perquè la llesca de pa que ens mengem doncs sigui el més saludable i el més tradicional possible. A les dues del matí. El tema de les coques de Sant Joan sí que requereix una mica de planificació, suposo, però no es pot deixar molta cosa feta abans d'hora.
0: No, perquè és la nostra, bueno, la nostra marca, no?, diguem, de l'artesà pastisser, no? Fem coca d'una en una, llavors el que sí que, com he dit, has de tenir tot molt ben organitzat, no? I comences coent primer les de full i després, mica en mica, ja comences i vas tirant amb el tema de brioix, no?
1: Clar.
0: I hi ha diferents jornades, també, vull dir que és un ofici que sí que ens allevem d'hora, no?, però per fer les teves hores i en torns que un marxa i entra el següent, no? Llavors és això, però el maco és tenir aquestes coques, tenir-les tendres, saber que no hem posat conservants i perquè es mantinguin. Hi ha una diferència molt gran realment, i m'agrada dir-ho, no?, amb un lineal de supermercat que ja porten 2-3 setmanes aquestes coques allà. Nosaltres encara no les tenim.
1: Doncs parlant amb el Miquel Zaguirre, tenim la certesa que darrere de cada coca que presidirà les taules de la nit de la Revetlla de Sant Joan hi ha hores que de son sacrificada, una tècnica depurada i un respecte profund per la tradició catalana. Una feina invisible que es fa evident a la primera mossegada, i això sí que no es pot discutir de cap de les maneres. A la que ho proves saps que allò està ben fet. En fi, hem parlat amb el president del Gremi de Pastissers de Barcelona, el Miquel Zaguirre, qui li agraeixo que ens hagi atès, i sobretot t'agraeixo la tasca i la dedicació que teniu per preservar aquesta manera tradicional de fer les coses. Miquel, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Y yo ahora te hablaré de INSCOR, que es el centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña. Cuidamos tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Ofrecemos atención rápida y programamos tu visita para cuando lo necesites. Teléfono 93 425 1962 en Folguerolas, en Barcelona.
2: Escribe Alberto Herrera.
3: Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
2: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 99 13 14.
4: Con Línea Directa el éxito está asegurado y

0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
1: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta 60% de descuento. Las rebajas de Vision Lab.
3: Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
6: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
7: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
8: La información y el entretenimiento sin complejos.
9: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
10: Este verano, Telecinco a todo color.
11: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
12: Herrera a COPE.
13: COPE, Cataluña y Andorra.
12: Estàs informat.
14: Indignació i preocupació a la Costa Brava. El Ministeri de l'Interior ha confirmat el desmantellament definitiu del grup especial d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil de l'Estartit, una unitat històrica que feia gairebé 3 dècades que garantia la seguretat a les aigües de la zona. El govern espanyol argumenta raons operatives i manca d'efectius, però la realitat és que a partir d'ara els nous busos de la unitat de Barcelona s'hauran de fer càrrec de tot el litoral català. Això passa en el punt amb més activitat de busseig recreatiu de tot l'estat. Només a l'Estartit i les Illes Medes es fan 70.000 immersions anuals. Els alcaldes de la zona han aixecat la veu i el primer en enviar una carta a la directora general del cos per demanar la paralització immediata d'aquest tancament ha estat l'alcalde de Torroella de Montgrí, el Jordi Colomí. Jordi, què tal? Bon dia.
15: Hola, molt bon dia.
14: Alcalde, des del Ministeri s'assegura que aquesta reorganització no suposarà una disminució d'efectius i que s'adapten a les necessitats reals, però la realitat és que hi ha una emergència a les Illes Medes o al Cap de Creus i els busos han de venir des de Barcelona. En un rescat a alta mar, on cada minut compta entre la vida i la mort, quines conseqüències reals pot tenir aquesta distància?
15: Bé, exactament són aquests els arguments que hem fet servir per explicar-ho. Ens sembla que la proximitat, però no només amb la Guàrdia Civil, sinó amb tots els cossos de seguretat, amb tots els cossos que han de solventar un accident, una problemàtica, el tema de la proximitat és bàsic, no? I, per tant, en aquest sentit, jo vaig fer una carta bastant llarga, de 3 folis, explicant la realitat de l'Estartit i dels pobles del costat, perquè creiem que hi sortim perdent moltíssim. Nosaltres, com a destinació turística, doncs el submarinisme té un valor inqüestionable, però és que, a més, tenim una platja de 6 quilòmetres i que de problemes a l'estiu, doncs n'hi ha cada estiu. I, per tant, teníem aquesta seguretat de que, a més dels serveis de socorrisme habituals, doncs teníem gent molt i molt professional que ens ajudava en qualsevol tema d'aquest tipus, no?
14: Uh-huh. Alcalde, és cert que els Mossos d'Esquadra tenen unitat marítima i subaquàtica i que bombers i agents rurals també tenen submarinistes. Tot i això, insisteixes que el buit que deixa el GEAS és crític. Què és exactament el que feia aquesta unitat de la Guàrdia Civil que cap altre cos policial de la Generalitat té competència legal per fer a dia d'avui al mar?
15: Bueno, a més de ser policia judicial, la professionalitat dels GEAS, jo penso que cap cos la té fins avui, potser en el futur serà així, però pensem que els GEAS de la Guàrdia Civil doncs són aquests submarinistes que no només van a rescatar gent que s'estigui ofegant, nedant o anant amb un vaixell que tingui una certa perillositat per la seva seguretat, sinó que són els que entren a les coves, les innombrables coves que hi ha a la costa de Montgrí i les Illes Medes, quan han de fer un rescat d'aquest de màxim risc. Per tant, a més, al llarg de tot l'any feien xerrades i feien propostes de pedagògiques i de prevenció en els centres de submarinisme i allà on fes falta, i això ho trobarem a faltar.
14: Uh-huh. Com bé deies, bueno, vas liderar aquest front municipal enviant una carta contundent a la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qualificant el tancament de greu perjudici i demanant diàleg institucional. Ha rebut algun tipus de resposta o explicació directa per part de la direcció general?
15: Sí. Precisament la setmana passada vaig rebre una carta de la directora general en la que em deia que el servei no es veurà minvat, que es farà exactament el mateix i que segurament encara serà operativament millor perquè comptarem amb més gent centralitzada, això sí, sembla ser a Barcelona, no? Bé, precisament era el que jo posava en dubte, que tenia un problema amb uns submarinistes que se'ls acabi l'oxigen a dins una cova, doncs els minuts són claus. Sí. I si han de venir de Barcelona i si estan amb les bombones doncs, a punt d'acabar, doncs aquests minuts poden ser d'una importància vital. I en aquest sentit no m'ha fet canviar l'opinió de quan vaig escriure la carta, no?
14: Mm-hmm. El tancament oficial es va notificar a finals d'abril, però la unitat s'ha anat buidant progressivament fins a quedar sota mínims amb només un capprimer i un guàrdia. Tens la sensació que s'ha provocat una mort anunciada de la base de l'Estartit de manera deliberada, deixant de cobrir les vacants durant anys per tenir l'excusa de la falta d'efectius?
15: Bé, jo no sé si és aquest l'objectiu o no, eh? Jo no estic a la ment de qui decideix des del govern espanyol, però sí que és veritat que ha anat baixant el nombre d'efectius, però malgrat això, tenir dues persones de la capacitat que tenen i de la, diguem, de la professionalitat que han demostrat, doncs a nosaltres ens genera una tranquil·litat, no? Jo no sóc especialista en res del que signifiqui la seguretat en el mar, però tenir la central a Barcelona i no tenir-la a l'Estartit, per mi, és una pèrdua molt i molt important, estratègicament, inclús com a polítiques de destinació turística, perquè nosaltres sempre ens hem omplert la boca de que a l'Estartit hi ha un centre dels GEAS, i per tant això dona una seguretat a tots els innombrables clubs de submarinisme europeus que venen a fer submarinisme a les Illes Medes i a la costa del Montgrí, perquè saben que hi ha un servei al darrere que és professionalment impecable. No ho sé, espero que ens donin una explicació molt clara i que quan es produeixi el primer accident sense GEAS a l'Estartit es solucioni favorablement pel bé de tothom.
14: Evidentment, això ho esperem tots. Hi ha localitats com Calonge, Begú o Cadaqués que també s'han sumat a la vostra protesta. Més enllà dels rescats humans, els GEAS també feien una tasca clau contra el coralisme furtiu i en la protecció del patrimoni arqueològic subaquàtic. Recordem que la Costa Brava concentra el 45% dels jaciments de Catalunya. Com es coordinaran a partir d'ara els ajuntaments si es troben desemparats davant del pillatge o de l'alta sinistralitat de l'estiu?
15: Bé, és que aquesta és una altra qüestió. Jo em centro molt amb la problemàtica de les persones, amb els accidents, però aquesta funció també la feien els GEAS. Evidentment, es pot fer des de Barcelona, sí que es pot fer, però el problema de la proximitat serà important, mentre no es desplacin amb avionetes o amb helicòpters. Però si han de venir en barca des de Barcelona a fer controls de jaciments arqueològics o de furtivisme en el coral, doncs arribarà molt tard. Jo penso que arribarà molt tard i, per tant, la Costa Brava, tenir un centre al cor de la Costa Brava, que és el port de l'Estartit, doncs jo penso que estratègicament per qualsevol persona que no conegui gaire el tema podria ser, o crec que és una situació totalment lògica. Ells estratègicament ho hagin valorat d'una altra manera. Ells són guàrdies civils, seran professionals de la seguretat en el mar i segur que tenen informes que els avalen. Però jo els poso en dubte, perquè el dia a dia és el que és i els accidents són els que són. I, a més, aquesta feina que ara molt bé tu explicaves, de protecció de l'entorn marí, en temes d'arqueologia submarina, en temes de protecció del corall, i molts d'altres que també actuen, doncs perdrem aquesta facultat que ens genera i aquesta visió que ens genera el viure en el territori i aquest efecte de proximitat.
16: Doncs espero que no us deixin sols i que donin solució efectiva. Aprofito que estic parlant amb l'alcalde de Torroella de Montgrí, que és un centre de destinació turística important de la Costa Brava, per preguntar-te, alcalde, com, canviant de tema, com està previst aquest estiu? Com espereu que es desenvolupi aquest estiu pel que fa a ocupació i tot plegat?
15: Bé, sembla ser que totes les previsions, el que diuen els empresaris turístics, les previsions són bones, que inclús serà millor que l'any passat. Nosaltres sempre havíem dit, quan es va generar l'enfrontament entre Estats Units i l'Iran, doncs que el tancament de l'estret d'Hormuz podria afectar en el turisme, i veiem que sí que és veritat que algunes companyies aèries han eliminat certs vols, i això, contràriament al que es podia imaginar, doncs en la nostra zona hem de donar una dada clara. Els turistes que venen a Torroella i l'Estartit, bàsicament a l'Estartit, són un 87% que es desplacen amb cotxe propi. Per tant, tenim un turisme de proximitat que els grans desplaçaments d'avió no ens afecten, i al contrari, potser encara ens podria beneficiar que algun europeu que cregui que pot tenir problemes amb algun vol una mica més llarg, doncs decideixi passar les vacances a la Costa Brava. Bé, les previsions són bones, creiem que serà un estiu magnífic, la temperatura també és molt bona, i veurem doncs com es va desenvolupant, però en principi totalment positius.
16: Molt bé, doncs hem parlat amb l'alcalde de Torroella de Montgrí, amb el Jordi Colomí, hem parlat evidentment de la desaparició dels GEAS a l'Estartit, una decisió que allunya els recursos del territori precisament a les portes de la temporada alta d'estiu, quan milers de barques i submarinistes ompliran la Costa Brava. Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí, gràcies per atendre'ns i insisteixo, espero que al final es trobi una solució que tingui sentit comú i que no es deixin sols, eh?
15: Sí, esperem-ho, perquè si s'hi imposa el sentit comú, jo crec que tindrem GES a l'Estartit per molt de temps.
16: Gràcies, alcalde. Bueno, tornem a parlar del sentit comú, però ja ho veus, eh? Escolta, que t'he d'explicar una cosa. ¿Tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona? Entonces tienes que conocer la Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Es un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. Calle Diputación 239. Vinga, que ens acostem a la una. Soc el Ricard Álvarez. De seguida al migdia, COPE a Catalunya i Andorra, i hem de parlar encara de rebaixes i de futbol, però no del Mundial, d'un altre tipus de futbol.

0: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE, este abrasador lunes 22 de junio del año 2026. ¿Estás cocido o estás cocida? Bueno, pues piensa en Cantabria, ¿eh? Piensa en Cantabria, porque desde esta mañana se ha activado la alerta roja por la ola de calor. Se esperan hasta 40 grados por el día y noches tórridas, ¿eh? Piensa en Santander, en Torrelavega, en Reynosa. Bueno, pues alerta roja por calor. Busca una buena sombra e hidratación máxima. En el plano internacional, ya sabes que la derecha ha ganado en Colombia por algo más de 250.000 votos y parece que las aguas vuelven a su cauce entre Estados Unidos e Irán y las noticias en Suiza. Starmer anuncia también que se va de primer ministro del Reino Unido, eso sí, en diferido. Ha anunciado hoy que se va, pero ejecutará esa decisión el próximo otoño. ¿Y en casa? ¿Y aquí? ¿Qué ha pasado aquí esta mañana? Pues mira, ni un lunes sin su afán. Dos noticiones en tribunales. El primero, fallo del caso Mascarillas. El primero que se juzgaba en el Tribunal Supremo. ¿Qué ha pasado? Ábalos sentenciado a 24 años de cárcel. Coldo García, sentenciado a 19 años y 8 meses de cárcel. Y Aldama, Víctor de Aldama, sentenciado a 4 años y medio, pero se suspende la sentencia por su colaboración con la justicia. Ojo a navegantes. ¿Y todo esto por qué? Pues mira, por forrarse con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Es la primera de las causas abiertas en el Tribunal Supremo. En unos minutos te vamos a ampliar esta información. Y el segundo caso en tribunales de esta mañana tiene que ver con el juez Peinado, que ha llamado a Begoña Gómez, a la mujer del presidente del gobierno, para que entregue su pasaporte este próximo miércoles. Una medida que Begoña Gómez ha anunciado que va a recurrir y cuyo escrito sustentando esta medida ha provocado una segunda reunión esta mañana inédita de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en la que se ha decidido, gracias al voto de la presidenta, de Teresa Perelló, que sea otro organismo, el promotor. ¿Esto qué es? Pues mira, una especie de comité disciplinario unipersonal, o sea, hay solo una persona, también conocido en círculos judiciales como inquisidor general, que va a estudiar si hay que expedientar o no a Peinado por sus palabras sobre la Policía Nacional. ¿Y sobre el juicio a Begoña Gómez qué? Bueno, el juez instructor investiga y decide si hay caso para juicio o no, pero no juzga. ¿Sabes qué? Uno puede vivir en Matrix, puede pretender que su relato se imponga, pero al final la realidad es la que es, las pruebas son las que son y las cosas normalmente son lo que parecen.
3: Este gobierno, mi gobierno, es un gobierno limpio. O sea, menuda inventada.
0: Te recuerdo, la inventada se traduce esta mañana en que José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años de cárcel, Coldo García ha sido sentenciado a 19 años y 8 meses y Víctor de Aldama a 4 años y medio, pero se ha suspendido su sentencia por colaboración con la justicia. Vamos con los titulares. Ángela Sánchez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pilar.
0: Keir Starmer.
4: El primer ministro del Reino Unido se ha rendido ante la presión y anuncia su dimisión. El proceso va a culminar el próximo otoño.
0: Irán es...
5: Every decision I've taken.
6: Todas las decisiones que he tomado trataban de poner al país que amo por encima de todo. Es por eso que voy a renunciar como líder del Partido Laborista. Esto asegurará que haya un nuevo líder antes de que el Parlamento reanude sus actividades en septiembre. Permaneceré como primer ministro hasta que la contienda termine y haré todo lo posible para asegurar un relevo de poder justo.
0: Calor.
4: Continúa la primera ola de calor del verano con temperaturas de hasta 42 grados y avisos en 15 comunidades. Solo se libran hoy Murcia y Canarias.
0: Detenido por violar a su hermano.
4: De tan solo 3 años, al que además le habría contagiado una enfermedad de transmisión sexual, ha ocurrido en Palma de Mallorca.
0: Comisión permanente de la Conferencia Episcopal.
4: Se está celebrando en Madrid. Los obispos reflexionan sobre la visita apostólica del Papa a España. Evalúan también la puesta en marcha del sínodo de las diócesis.
0: Papa León XIV.
4: En su visita al Programa Mundial de Alimentos ha recordado que los alimentos, el agua y la atención sanitaria no pueden subordinarse a consideraciones de mercado y que el acceso a una nutrición adecuada es un derecho fundamental de toda persona.
0: Y con Movistar, toda la información del Mundial. José Luis Corrochano, buenas tardes.
7: Pilar, buenas tardes.
2: España mejor y golea a Arabia Saudí 4-0. Buen juego, buenas actuaciones, especialmente la de Lamine Yamal y la de Oyarzabal. España lidera el grupo con 4 puntos y espera a Uruguay el próximo viernes, la madrugada del viernes al sábado. Chattanooga, Miguel Ángel Díaz.
7: Se vio una versión completamente diferente. De La Fuente acertó metiendo 4 cambios. Porro, Lamine, Olmo y Baena. La selección afrontó el partido con otra actitud. Volvió el vértigo, como dijo el propio seleccionador, y el balón circuló con más precisión y velocidad. Oyarzabal, que se sobrepuso a unas molestias en la rodilla, fue el mejor jugador del partido. Marcó 2 goles y dio una asistencia en la primera parte. Lamine se estrenó como goleador en un mundial y estará ya para 90 minutos contra Uruguay.
2: El seleccionador Luis de la Fuente volvió a salir en defensa del equipo.
8: Me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo. 33 partidos consecutivos sin perder. O sea, eso me parece una barbaridad, cuestionar a este equipo. Cuestionar y dudar de este equipo, de esta generación de futbolistas tan jóvenes, con un recorrido excepcional. Eso es lo que me parece injusto.
2: Hoy juega Messi en el día de su cumpleaños, cumple 39, a las 7 Argentina-Austria, a las 11 Mbappé en el Francia-Irán y Haaland a las 2 en el Noruega-Senegal. Completa la jornada a las 5 el Jordania-Argelia.
0: Gracias, Corro.
9: Da igual dónde estés,
10: da igual cómo lo vivas.
11: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
12: en la misma jugada,
13: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
14: cuando todo eso llega,
13: entonces sí, entonces somos uno.
15: Somos uno.
16: Somos uno.
17: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
0: Esto es Mediodía COPE.
18: Migdia.
19: COPE Catalunya i Andorra.
18: Estàs informat.
20: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, t'estic parlant des de Catalunya, com sempre. És un plaer que em segueixis acompanyant aquests propers minuts del migdia COPE a Catalunya i Andorra. Mira, si fa una estona posàvem el focus en la calor i en com protegir-nos en aquesta revetlla, ara girem full per mirar cap als nostres carrers i cap a les nostres butxaques. I és que, com dèiem al principi, avui hi ha les rebaixes d'estiu, o unes rebaixes. Aparadors plens de descomptes, bosses amunt i avall i moltes ganes de trobar aquella ganga de temporada. Al llarg d'aquest bloc analitzarem com comprar amb cap i, sobretot, repassarem quins són els nostres drets com a consumidors amb una llista de consells legals imprescindibles per evitar que ens donin gat per llebre. Però abans de treure la targeta de crèdit, val la pena aturar-nos a pensar en com vivim i com compartim les nostres places i avingudes. Perquè precisament amb l'arribada del bon temps, de la calor, la vida es trasllada massivament al carrer, un espai que hauria de ser de tots, però on sovint conviure no és una tasca fàcil, especialment quan el dret al descans dels veïns i la seguretat de la gent gran que passeja topa de front amb les ganes de gresca o d'oci de les noves generacions. El que per a uns és una tarda de lleure i esport al carrer, per a d'altres s'ha convertit en un autèntic mal de cap que impedeix el descans i altera el dia a dia comercial. Parlem de la pacificació de la Ronda de Sant Antoni de Barcelona, on l'ús de l'espai públic ha obert un encès debat de convivència. Veïns i comerciants denuncien sorolls de més de 80 decibels, pilotades de cuir contra les façanes i un sentiment d'apropiació de l'espai per part de grups de joves, especialment a la plaça del Pes de la Palla. A l'altre costat, l'Ajuntament defensa el dret al joc i aposta per una mediació que, de moment, els afectats consideren insuficient. Anem a analitzar aquesta situació i ho fem parlant amb el Pep Sala, que és el president de l'Associació Veïnal de Sant Antoni. Pep, què tal? Bon dia.
21: Hola, bon dia.
20: Bé, l'Ajuntament insisteix que el joc és un dret legítim dels infants i joves a l'espai públic i que cal mediar abans de prohibir, però vosaltres dieu prou i demaneu tancar aquest model del prohibit prohibir. Realment la situació s'ha tornat insostenible a peu de carrer o falta paciència?
21: Aviam, hi ha diverses qüestions aquí, diguéssim. La primera és que una de les maneres de mesurar un bon espai públic és la seva utilització. I ara per ara està sobreutilitzat. Per tant, vol dir que feia falta. Això per començar. Feia molta falta. Mm. L'altra és que una vegada es mor d'èxit, per dir-ho d'una forma, el problema és que el que no pot ser és que hi hagi un tipus de joc que monopolitzi l'espai i provoqui molèsties, i això és el que s'ha de solucionar. Fa falta i espais per que tothom pugui jugar, però ha de jugar tothom també. No, i ha de passar tothom, i ha de poder caminar tothom, no només perquè hi hagi doncs, un tipus de joc que necessita molt espai i que provoca molèsties, no pot ser el que sigui el que monopolitzi tot aquell espai nou que, insisteixo, feia falta.
10: Clar, Pep, què és el que us trobeu cada tarda, de manera genèrica, perquè la gent ho entengui?
21: Sí, hi ha moments, no és a totes hores, però hi ha moments en què ja es fan com una mena de partits, d'alguna manera, de gent ja no tan petita, sinó ja una mica més grandeta, diguéssim, ja adolescents, per d'una forma, i tot i que ara ha disminuït, doncs, clar, ocupen tot l'espai i bé, van a parar a les persianes, bueno, sí, pilotades a les persianes, alguna vegada han anat fins a alguna terrassa, gent gran, per exemple, que passeja per allà, doncs, d'esquiva a l'espai. Això també havia passat a l'Avinguda Mistral i, de fet, de tant en quant passa, però bé, el que fa falta és que es redueixi.
10: Clar. Fa més d'un any que el districte de l'Eixample va activar serveis de mediació i agents cívics en aquest tram entre Casanova i Villarroel. Des de la Sindicatura de Greuges es demana corresponsabilitat. Per què creus que no han funcionat aquestes mesures i què hauria de fer el consistori que no estigui fent?
21: Sí, jo crec que som massa fluixes, és a dir, massa fluixes en el sentit de que segurament no hi ha prou mediació, o segurament no és tan senzilla de fer, diguéssim, no? Però faria falta més recursos, més agents cívics, o que els agents cívics tinguessin una certa autoritat per poder fer que d'alguna manera tothom pugui passar per allà, diguéssim, no? En principi, creiem que pues, segurament els mediadors i els agents cívics o no són prous o no tenen prou autoritat d'alguna manera per no tant prohibir, sinó acotar.
10: I altres entitats de la zona apunten que el problema real és la manca crònica d'espais lúdics i esportius per als joves en barris densos com el Raval o el mateix Sant Antoni. L'Ajuntament diu que buscarà espais alternatius per a aquests partits de futbol. Vosaltres creieu que és un problema d'infraestructures o directament d'incivisme i falta de respecte cap a la gent gran i els vianants?
21: Bueno, són les dues coses, però principalment és un problema de que no hi ha espais per jugar, tot i que quan jo era petit encara n'hi havia menys, sí. Diguéssim, abans només hi havia cotxes i no podia jugar mai al carrer. Ara què passa? Ara hi ha una mica més d'espais i se sobreutilitzen i fa falta molt més espai, sobretot espai per fer esport d'aquesta mena que d'alguna manera ocupen molt més, diguéssim, que altres tipus de jocs més, diguéssim, més petits o que ocupen menys i que també s'havien assajat aquí a la Ronda i havien funcionat prou bé. És a dir, en aquests partits de futbol difícilment veiem noies o difícilment veiem nens molt més petits que juguen a altres coses, diguéssim, no? I diguéssim que d'alguna manera és més la monopolització de l'espai que no pas el fet de que se jugui. Però està clar que a nivell d'esport, tant a Sant Antoni i sobretot a Ciutat Vella, fa falta més infraestructura o que les que ja s'utilitzin, tipus patis d'escoles i coses d'aquesta mena.
10: Clar, estem just a les portes de l'estiu, s'ha acabat el curs escolar ja la setmana passada i els joves ara tenen tot el dia lliure. Si la situació ja va ser complicada durant la Setmana Santa, quin panorama preveuen per a les properes setmanes si l'Ajuntament no delimita horaris o espais de manera immediata?
21: Això ja és una opinió una mica més personal. Jo crec que a la curta o a la llarga, com ha passat a l'Avinguda Mistral, s'anirà, diguéssim, no diré solucionant, però sí d'alguna manera s'anirà baixant una mica, diguéssim, no? Perquè al final tot això sí que és un problema bàsicament de civisme, sobretot de civisme i de no monopolització d'un espai per un de sol, diguéssim, i sinó una mica per tots. I per tant, aviam, entre que passin tot de cotxes com feia fa 30 o 40 anys o hi hagi nanos jugant al carrer, preferim que hi hagi nanos jugant al carrer ara que juguin bé. És a dir, que no faci que els altres no puguem passar.
10: Clar, clar. Aquests dies estem patint, avui serà el punt àlgid, però vaja, segur que n'hi haurà una altra donada de calor, de sí, calor molt intensa i, a més, persistent, dia i nit, els termòmetres doncs pugen i les cases es tornen forns, eh? I, sí, clar, els veïns al final necessiten obrir finestres, ventilar, quan es pugui, quan baixi una mica la temperatura del carrer, i clar, llavors sí que hi ha molta gent que també aprofita per baixar al carrer. Clar, comença a haver una sobreocupació, per entendre'ns, i és el que dius, no? El tema del civisme hauria d'imperar, perquè si no, fins i tot algú pot prendre mal, perquè aviam, una pilotada, una persona gran que estigui, que no estigui al cas de que li ve una pilota, doncs podem acabar tenint un ensurt seriós.
21: Sí, sí, ja n'hi ha hagut algunes de pilotades, i aquí, i també a Mistral, ja n'hi ha hagut algun altre també de pilotada. Sí, és cert, això. És cert.
10: Sí, la calorada ho està fent que encara hi hagi més sobreocupació de l'espai públic?
21: La calorada també ho fa, però també ho fa el fet de que els nens necessiten carrer, sobretot si viuen en habitatges com, o molt petits, o que tenen poca llum, o que no tenen espai, o amb algunes famílies molt grans, diguéssim, que això, que no tenen espai i tal. Sempre els infants necessiten carrer, els infants en general, diguéssim, i amb calorada tothom una mica també. El que sí que és cert és que durant les hores del dia no passa res, el problema està quan això s'utilitza a hores de descans, diguéssim, a hores nocturnes, que ja és una altra cosa, diguéssim, no? Que llavors sí que d'alguna manera s'han de prendre mesures de botellots i coses d'aquest tipus si es produeixen.
10: Clar. Pep, escolta, què necessiteu de manera ràpida? Perquè entenc que la frase de l'Ajuntament de ja buscarem espais alternatius no ho soluciona res.
21: Necessitem que la mediació, diguéssim, que no és senzilla, diguéssim, perquè a vegades són col·lectius, diguéssim, col·lectius de gent, diguéssim, concreta de Ciutat Vella i tot això, diguéssim, però necessitem que la mediació sigui més efectiva, perquè jo crec que amb una mica de seny, d'alguna manera, es pot disminuir, i per tant que tot aquell espai, diguéssim, pues, si pugui passar, tots ells, en el meu cas concret, durant aquestes últimes setmanes hi he passat sovint, i a les hores que passava jo de dia no hi havia massa problema, i passejava tot de gent, sense massa ocupació de la pilota de futbol. Però sí que és cert que a partir d'unes hores, sobretot a partir d'unes hores, que són les hores de descans, i sobretot a partir de la utilització intensiva de tot l'espai, doncs no podem confiar en solucions alternatives, o almenys en part d'algunes d'elles, necessàriament, i per tant només podem confiar en que la gent que porti a l'Ajuntament per mediar o per d'alguna manera intentar trobar solucions d'ocupació sigui més intensa.
10: Doncs l'equilibri del carrer a debat, el dret a jugar dels joves davant del dret al descans i la seguretat dels vianants i comerciants en un eix que es va dissenyar per viure millor, però que ara mateix doncs crema per la calor, i això sí que no té culpa res, però també per aquesta manca d'entesa i l'incivisme, que insisteixo també l'hem de posar sobre la taula, perquè de vegades potser molts problemes es resoldrien. Hem parlat amb el... O resoldrien o no existirien.
21: O no sortirien. Sí,
10: o no existirien,
21: sí,
10: ja.
21: Sí.
10: Pep Sala, president de l'Associació Veïnal de Sant Antoni, gràcies per atendre'ns.
21: Gràcies.
10: Escolta, que passeu la onada de calor el millor possible, eh?
21: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
12: Migdia.
14: COPE, Catalunya i Andorra.
12: Estàs informat.
10: Mil
20: 1.400 jugadores y sus familias, 50 equipos. Este fin de semana se ha celebrado la Liga Genuine Moeve. Chicos y chicas con discapacidad intelectual que compiten y se sienten profesionales gracias al fútbol. La Liga Genuine ha alcanzado un nuevo hito, gracias, entre otras cosas, al patrocinio de Moeve. Enrique Rodríguez es su director de comunicación y marketing.
15: Acabamos de terminar un evento maravilloso con todos estos equipos, con esta liga única. Y sentimos que es un privilegio increíble para Moeve estar aquí, poder acompañar, aunque en realidad recibimos muchísimo más de lo que damos. Hay un montón de valores que son fundamentales para cualquier empresa. Ojalá los políticos también pudieran aprender del compañerismo, del cariño, de la amistad.
20: Un compromiso de patrocinio que implica 4 sedes a lo largo de la temporada en la que compiten los 50 equipos y un esfuerzo también de esos equipos para trasladar a los jugadores, hacer la concentración, las equipaciones. Los padres de estos chicos y chicas están emocionados.
16: Yo creo que para estos chavales jugar en la Liga Genuine significa hacer deporte, pasarlo bien, hacer amigos, ser competitivos, pero siempre desde el respeto y desde el pasarlo muy bien.
20: Y los protagonistas, escucha a...
22: Me llamo Nadina, juego al Gerona porque me gusta mucho y jugar con equipo es respeto, es muy divertido.
23: Me llamo Carla y juego al Gerona, es el primer año y ha sido una experiencia brutal, ya que somos las dos chicas únicas que jugamos.
20: En septiembre vuelven los entrenamientos, los partidillos, las ilusiones y el saberse parte de un mundo un poco más inclusivo, equitativo y justo, sobre todo justo.
24: El Mundial se juega en COPE. Este lunes desde las 7 de la tarde, Argentina, Austria. Y a partir de las 11 de la noche, Francia, Irak.
25: Un montón de horas para disfrutar del Mundial.
24: Vive el Mundial en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte.
26: ¿Y si no hubiera contratado mi seguro? Pensando solo en ahorrar un poco. ¿Estaría ahora preocupado por el servicio de reparación de mi coche? Hay dudas que cuando surgen, ya es tarde. Calcula ahora tu seguro con Mafre y contrátalo ya. Si quieres ahorrar sin sorpresas, quieres Mafre. Vamos donde vas. Mafre.
27: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
28: Cada boleto es un gesto de apoyo, lo que hacemos por las personas.
29: Compra tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio. Podrás ganar hasta 3 millones de euros y cambiar las vidas de quienes más lo necesitan. Y eso vale oro. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
30: Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola...
31: Yo tengo en la cabeza todo el rato esto. La superseguridad de Movistar ProSegura Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
32: Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta 60% de descuento. Las rebajas de Vision Lab.
33: Migdia.
34: COPE Catalunya i Andorra.
33: Estàs informat.
20: Jo ho sento, estem parlant de calor i de temperatures altes, segur que ho estàs notant, a no ser que estiguis en una oficina o a casa amb aire condicionat, però és que fa molta calor i és la primera de l'estiu, ni tan sols estem al mes de juliol, però amb les altes temperatures la gent cada vegada opta menys per sortir al carrer durant el dia. Bueno, ja la nit, si no baixa molt, doncs déu-n'hi-do també el complicat que està. Però mira, no obstant això, en alguns casos és imprescindible. Has de sortir al carrer, hi ha gent que ha de treballar al carrer o ha de passar pel carrer. I a més dins de casa també fa falta protegir-se de les temperatures elevades. És per això que, mira, avui he enviat el Pol Matavaques al carrer, digues, escolta, surt al carrer i vés a preguntar, aviam, com s'ho fa la gent per suportar aquestes altes temperatures? Més que res, perquè igual hi ha alguna cosa que no se'ns ha ocorregut. Pol, què tal? Bon dia.
35: Hola, molt bon dia.
20: Has trobat alguna sorpresa? Algú t'ha explicat alguna cosa que dius, caram, això no ho havia pensat, o tothom fa el que pot i és el que ja coneixem tots?
35: Doncs mira, poques sorpreses. La veritat és una mica ja els remeis que tenim tots
0: per la pròpia experiència també.
10: Sí. A les ciutats es nota més, eh? A Barcelona, per exemple, es nota molt aquesta pujada de temperatures. Què t'han dit?
0: Doncs mira, primer de tot posem en context Barcelona. Durant les primeres hores del matí sí que ens trobàvem amb gent barcelonina, no?, que havia d'anar a treballar, com tu comentaves, no?, on sortia a donar encara una mica el vol perquè dintre del que hi ha encara és una bona hora. Però després ja amb el pas del matí era directament turistes a zones com la Casa Batlló, per exemple, que són de les importants. I aquest primer episodi de calor la gent el viu així.
1: Pues de momento bien, hace calor pero no tanto.
2: Asfixiat sempre, no es pot sortir a caminar ni res, però bueno, és aquí ja.
10: Quin contrast, eh?
0: Sí, sí, contrast és, mira, de les grans sorpreses, podríem dir, del que em podia esperar.
10: Bueno, jo us diré una cosa, jo a casa estic mort de calor i la meva dona dorm amb un llençol, o sigui, perquè veguis, a dos pams de distància, que la gent ho viu una mica diferent, això. Què més t'han explicat?
0: Doncs mira, seguint amb el tema de la nit, les primeres nits tòrrides ja són una realitat a Catalunya i, com deies, tot just ha començat la temporada d'estiu, per tant, és d'hora, i això és el que fa la gent per poder passar la nit una mica millor.
1: Uso ventilador. Però no tinc aire condicionado.
2: Amb ventilador a l'habitació. Si no, no es pot dormir.
10: Clar, és que el tema de l'aire condicionat, aviam, no, a vegades no és tan fàcil d'instal·lar i després gasta. I ho sento, jo sé que és una obvietat, però hi ha gent que s'ho ha de mirar molt, això.
0: Sí, sí, és evident. O sigui, al final és la solució senzilla, no? Inclús d'última hora vaig a comprar un ventilador i mira, aquesta nit ja tinc solució i poc aquest estiu també.
10: Mm-hmm. Pol, tens dades de temperatura? Perquè clar, sempre diem fa molta calor. Bueno, anem a posar-hi xifres.
0: Doncs mira, per exemple, l'estació situada a Montserrat, la mínima ha estat de 25,9 graus, un valor una mica semblant al barri del Raval a Barcelona, 25,4 graus. Si, per exemple, ens n'anem cap a les comarques de Ponent i Terres de l'Ebre, a Amposta la mínima ha estat de 21,2 graus, Batea 22,9 o Tivissa 21 graus. I després ja, en altres llocs, Montsec d'Ares a 1.571 metres d'altitud, 21,2 graus. Per tant, ni a llocs alts, gairebé ni a la muntanya, podríem dir, tenim nits relativament tranquil·les.
10: No, i a més, avui les màximes del dia doncs s'esperen altes, en aquests llocs ara en parlarem, però per sobre dels 40 graus i això fa que després a la nit no li doni temps a rebaixar la temperatura. Pol, tu com t'ho fas? Com arribes a la ràdio?
0: Jo com arribo? Mira, transport públic i metro, i el tros que haig de fer peu, que són 5 minuts, se'n fan llargs. Per tant...
10: Perfecte. Una abraçada, Pol. Fins
0: igualment.
10: Demà.
0: Fins demà.
10: Bé, nosaltres que ens acostarem una mica més a dos quarts de dues de la tarda, aviam, és la calor, aviam, quan puges amb un ascensor és el tema, parlar de la meteorologia durant tot l'any, però clar, quan passen coses d'aquestes, doncs a l'hivern quan fa molt fred, o s'espera una nevada o alguna història, parles d'allò, i ara parles de la calor, aviam, s'ha passat segur. Entres a l'ascensor i no coneixes a ningú, pues, quina calor que fa, eh? Bé, doncs d'aquí uns moments parlarem d'esports, de la previsió meteorològica i també de com estan les carreteres de la xarxa viària catalana per si has de sortir amb cotxe, que no se't faci llarg i puguis buscar el lloc que et vagi més bé. Tot això aquí a Migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
33: Migdia
34: COPE, Catalunya i Andorra.
33: Estàs informat.
3: COPE Tarragona
33: 93.5 FM. Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
4: ¿Te han denegado la invalidez?
5: Hola, soy Luis Miguel López, abogado de Abogados Tarragona. Y como sabéis, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y asuntos relacionados con la seguridad social.
4: Abogados Tarragona, 977-21-31-40, en Rambla Nova 118 de Tarragona. Primera visita gratuita.
24: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
3: ¡Claro que sí!
24: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
6: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
24: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
3: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
24: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
6: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
24: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
7: Escuchas COPE.
8: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Soc el Ricard Álvarez. 2:15. Estàs escoltant COPE migdia a Catalunya i Andorra. De seguida fem una repassada de les notícies d'esports, també l'estat de les carreteres, però abans la previsió meteorològica. Mira, ens espera una segona meitat del dia marcada per l'estabilitat a gran part del país, tot i que amb alguns matisos a les zones de muntanya i un ambient plenament estiuenc. A la major part del territori gaudirem d'una tarda de cel pràcticament clar, només enterbolit pel pas d'alguns núvols alts i prims que no tindran més conseqüències. Això no obstant, la situació serà diferent al nord. Des d'ara mateix i fins al vespre, els núvols creixeran amb força al Pirineu i al Prepirineu, deixant el cel molt tapat. Amb el pas de les hores, aquestes nuvolades s'estendran cap al nord de la depressió central i ja de cara a la nit s'aniran desfent a mesura que es moguin cap a la meitat sud del país. A causa d'aquestes nuvolades, durant la tarda s'esperen alguns ruixats al Pirineu i en punts del Prepirineu. Seran pluges en general febles o puntualment moderades que, a més, aniran acompanyades de tempesta. Tot i que escombraran la zona amb ganes, l'aigua acumulada serà poca o moderada. Pel que fa al termòmetre, les temperatures màximes pugen clarament a gairebé tot arreu, excepte a l'extrem nord-est, on quedaran una mica més curtes. Ens espera una tarda calorosa, literal. Al litoral i al prelitoral, les màximes es mouran entre els 32 i els 37 graus. A les zones de l'interior s'espera una calor molt intensa a ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, a la Catalunya central i al Prepirineu occidental, on el termòmetre s'enfilarà fàcilment entre els 36 i els 42 graus. Tingueu en compte que la visibilitat no serà del tot nítida i quedarà una mica enterbolida a causa de la presència de la calitja. Després d'un matí calmat, el vent bufarà aquesta tarda de component sud i est, i en general serà fluix amb algun cop moderat. Per tant, en resum, una tarda de rigorós calor a l'interior, xàfecs a muntanya i vent una mica molest al sud. Fem una ullada a les carreteres. Vinga, busquem l'estat de la xarxa viària catalana des del Servei Català de Trànsit, avui amb la Fina Araque. Fina, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de destacar una situació viària força complicada a l'autopista AP7, amb retencions intermitents entre la Roca del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, arran d'un accident que encara talla dos carrils a la calçada en sentit sud, en sentit Tarragona. Com dèiem, una situació viària força complicada al llarg de gairebé 10 quilòmetres en aquesta autopista AP7. També destaquem que en sentit contrari, en sentit Girona, la mateixa autopista AP7, arran d'aquest accident a l'altura de Santa Perpètua, també hi ha 5 quilòmetres de circulació molt lenta des de Cerdanyola del Vallès i aturades també al lateral d'aquesta autopista, la B30, en sentit nord entre Cerdanyola i Barberà del Vallès. També destaquem de la zona del Vallès aturades a la C-17, ho sabrem per càmeres, complicacions entre Parets i Mollet del Vallès en sentit sud, en sentit Barcelona. Acabem situats a les rondes, on hi ha aturades a la ronda litoral, a la zona portuària en sentit Trinitat i també a la zona de Bonpastó amb aturades de 3 quilòmetres cap al nus de la Trinitat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
2: Bona tarda, Fina. Cuida't de la calor, eh? Gràcies.
3: Igualment.
2: Vinga, que parlem d'esports. Ho fem amb l'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
4: Molt bé, Ricard, com estàs? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
2: Escolta, ahir bon partit de la selecció i, a més, primera titularitat en el Mundial de Lamine i primer gol.
4: I primer gol i golejada 4-0 davant l'Aràbia Saudita. Fixa't que en aquest món que ens toca viure, 2026, passem en el curtplacisme que tenim del tot al re o del re al tot. Semblava Totalment. Que Espanya no superaria la fase de grups, que seria un desastre la Copa del Món, i ara, després del partit d'ahir, amb aquesta il·lusió més enllà de la victòria, de com van jugar, de veure participar, com tu deies, de titular per primera vegada a Lamine Yamal, ara sembla que ja guanya la Copa del Món. A veure, ni era tan dolenta la selecció, ni, òbviament, hem de desfermar l'eufòria i anar pas a pas. Tercer partit, fase de grups, que com els horaris amb el canvi de continent no són els mateixos, sí que hem jugat els dos primers partits a les 6 de la tarda, matinada de divendres a dissabte, 2 de la matinada, l'Uruguai. A veure què passa, després d'aquest partit i quin horitzó té la selecció que entrena Luis de la Fuente.
2: Ja me l'explicaràs tu, Albert. Jo no m'aixecaré.
4: No, mai tant. No fa falta que t'aixequis, no te'n vagis a dormir.
2: Això, no te'n vagis a dormir. No tenim edat ja per això.
4: No, escolta...
2: Escolta, preocupats per Rafinha, per cert?
4: A veure, preocupats per Rafinha, jo estaria preocupat per Rafinha per dos temes, que sé per on vas, pel tema físic, però també, havent fitxat Gordon, jo ara no posaria la mà al foc que Rafinha la temporada vinent al 100% continua vestint de blaugrana, però vaja, veurem, però sé que enfoques més pel tema físic. Que no se m'oblidi, felicitar, reiterar la felicitació al Centre d'Esport Sabadell, perquè ha pujat a segona, és a dir, la temporada vinent, 26-27, tindrem quatre equips al futbol professional, Barça, Espanyol, Girona i Sabadell. Estem d'enhorabona. Per cert, al Girona, si no hi ha un canvi radical, que sembla que no, Quique Álvarez serà el tècnic pel projecte a segona per tornar l'equip quan més aviat millor a l'elit del futbol espanyol. I la gran cita del dia, en l'àmbit que ens toca, 8 del vespre, tercer partit de la final de la Lliga Endesa de bàsquet al Palau Blaugrana, Barça-València, final empatada a un partit.
2: Molt bé, doncs ho seguirem a través d'Esports Cope. Albert, una abraçada.
4: A tu, Ricard, gràcies pel teu temps, que vagi bé.
2: Que vagi bé. De seguida posem ja sobre la taula el que et deia de les rebaixes, que ja estan aquí, que per cert ja estem a l'estiu, vam entrar ahir diumenge al vespre, eh? Per tant, de seguida parlem d'aquestes rebaixes.
0: Escuchas Mediodía Cope.
5: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
6: Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normal es como ser cliente de Unicaja, el banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
7: Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
8: Contento.
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Vente a la Mutua y todos contentos.
9: Condiciones en Mutua.es.
10: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
11: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
12: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
13: La información y el entretenimiento sin complejos.
14: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
15: Este verano, Telecinco a todo color.
16: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
17: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
18: ¡Wow! ¿Has oído lo de HR Motor?
19: No, cuéntame.
18: Si compras tu coche antes del 31 de julio, puedes ganar hasta 300 euros en carburante y un viaje.
19: O sea que las vacaciones pueden salirte gratis.
18: Exacto. Infórmate en hrmotor.com o ven a nuestros concesionarios.
20: Noventa y nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. Noventa y nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
0: Migdia.
1: Cope Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.

0: y la Ley de Defensa de los Consumidores, que el derecho de desistimiento del consumidor es obligatorio. Es decir, podemos desistir del contrato, podemos devolver, ¿eh? Siempre, sin ningún tipo de justificación. No hay que decir que no me queda bien, que da igual. La razón es la que sea. Uh-huh. Siempre podemos devolver el periodo 14 días naturales después de la entrega del producto. Esto es importante, ¿eh? Y además tiene que haber un documento de desistimiento en el acto de la compra, que pues, se puede hacer de forma fácil y sencilla. Y es la gran diferencia con la compra física, donde la compra física pues depende de dónde compremos, el régimen de devolución y cambio de los productos es distinto.
1: Enrique, antes lo decías, el tema de los precios que pueden ser inflados artificialmente antes para simular una rebaja que en realidad no existe. Si un consumidor detecta que el precio original ha sido inflado, o si el comercio se niega a darle una hoja de reclamaciones, ¿qué pasos exactos debe seguir un ciudadano y cómo se le puede ayudar desde la OCU?
0: Pues si detectamos que hay un precio inflado, hay que poner una hoja de reclamaciones. Si el establecimiento se niega, pues simplemente se llama a la policía municipal y se le dice que un establecimiento se niega a dar una hoja de reclamaciones, que es obligatoria, ¿eh? Y que quede constancia de esa negativa, que eso ya supone una sanción para el establecimiento. Y a partir de ahí, ¿qué se hace con la hoja de reclamaciones? Se tramita a través de los servicios de las Direcciones Generales de Consumo de cada comunidad autónoma, Agencia Catalana de Consumo, y también a través de los servicios de la Organización de Consumidores y Usuarios de OCU o cualquier otra asociación, donde se tramita esa reclamación, se intenta una mediación con el establecimiento, y si no, pues se lleva a la administración, y de acuerdo con el motivo que sea, se puede sancionar al establecimiento por esa circunstancia. En este caso, por ejemplo, si se acredita que se han inflado las rebajas y no se ha cumplido la normativa. Y ojo con la hoja de reclamaciones, son obligatorias y tienen que estar a disposición de todos los consumidores en cualquier tipo de establecimiento.
1: Don Sapa, que ya ho sabeu, planificar les compres, que això també és important, planificar les compres, conservar sempre el tiquet, la factura, i recordar que la qualitat i la garantia no es rebaixen mai, que això no té res a veure amb el període de rebaixes. Hemos hablado con Enrique García, portavoz de la OCU, y te quería agradecer que nos hayas hablado hoy tan claro y tan transparente de los derechos, obligaciones, evidentemente, y de lo que debemos esperar en un periodo de rebajas. Enrique, gracias.
0: Gracias, moltes gracias. Bon dia, adeu.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
4: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
5: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
6: Migdia.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
1: Mira, ja saps que també m'agrada que un advocat ens vingui a explicar temes genèrics, si vols. Més que res perquè de vegades, quan parles d'un tema genèric, sempre hi ha algú que diu, caram, és que jo estic en aquesta situació. Mira, perfecte, que no havia pensat què hauria de fer o què no hauria de fer. Jo compto amb la presència als estudis del Josep Lluís Gómez, és advocat de Q2 Consultors, tenen oficines a Balaguer, Lleida, Viella i Barcelona, i teniu doncs, la seva plana web per trobar la manera de posar-vos en contacte amb ells, a www.q2consultors.com, tot junt, q2consultors.com. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
8: Molt bon dia, Ricard.
1: Bé, Josep Lluís, anem a parlar de... Mira, anem a parlar d'una situació que es pot donar i que potser ara de cara a l'estiu, quan fa calor, doncs, passa més vegades de les que ens agradaria. Jo crec que... anem a parlar de l'ús del casc amb una moto i si tens un accident i no portes el casc. Dic ara que ve la calor perquè és veritat que, aviam, quan fa molta calor, el casc, doncs, les coses clares... fa calor, encara en fa més, i pots caure la tentació de dir mira, no me'l poso, que el trajecte és curtet. És un greu error, el casc és un sistema de seguretat passiva, jo diria que indispensable, a part de que la llei t'obliga a portar-lo. Josep Lluís, estaríem parlant del mateix del cinturó al cotxe. La llei ens obliga a portar-lo.
2: Efectivament, a part del fet de que es pugui sancionar per la mancança d'aquest cas, com tu bé dius, la moto pues, es fa més atractiva potser l'estiu, també es fa més incòmode el portar el casc, i com tu ja saps, moltes vegades m'inspiro amb els meus programes amb coses, amb sentències del Tribunal Suprem, que és el cas, no? Que és el cas d'accidents de motoristes que no portaven casc i quina transcendència té això sobre les possibles responsabilitats. Ara parlem específicament de casc, però evidentment això es podria estendre a altres sistemes de seguretat, com puguen ser la mancança de cinturons de seguretat en un cotxe, no? Aleshores, què passa amb aquesta mancança en l'ús del casc? A veure, hem de pensar que quan hi ha un accident, la normativa que regeix això, que és una llei de l'any 2004, que es diu Llei sobre Responsabilitat Civil i Seguro de Circulació de Vehicles a Motor, té una perspectiva de cara a intentar sempre protegir les víctimes de l'accident. O sigui, el tema inspirador és pensar en una responsabilitat i per intentar afavorir a la víctima. Caldria veure en tot això, amb aquest accident i amb aquestes conseqüències de l'accident, quina transcendència ha tingut el casc. O sigui, pot ser que el casc dintre de l'accident no hagi tingut cap mena de transcendència. Clar, és a dir, clar, si el cop jo l'he rebut a les cames, el portar casc o no portar casc amb les lesions no hagi tingut cap conseqüència. Però estem parlant de supòsits en què sí que podria tindre poca o molta transcendència. El ventall de possibilitats davant d'un accident de circulació n'hi ha, diguem-ne, tres. Una és que sigui responsabilitat del conductor contrari. Responsabilitat clara o responsabilitat major, cap problema, aquí no hi ha cap dubte. L'altra, i aquesta responsabilitat es presumeix, és a dir, jo com a conductor presumptament responsable he de demostrar que no ho soc. La segona possibilitat és que hi hagi una culpa compartida i és l'autoritat judicial en última instància la que determina quin grau de culpa o quin grau de responsabilitat o quin grau de concurrència té una i altra. I l'altra situació excepcional és que es pugui arribar a declarar fins i tot la culpa exclusiva de la víctima, el qual es tradueix en una indemnització zero. Val? Podem pensar, són supòsits extrems, però supòsits perfectament possible. No? Això ho fiquem en relació amb el fet de que les lesions per la mancança de casc pues, hagin estat un traumatisme cranoencefàlic, que si no, no tindria sentit. No? Aleshores, hi ha dues sentències molt recents del Tribunal Suprem que parlen d'aquests supòsits. Persones motoristes que tenen un accident. Un cas, potser el més desgraciat en aquest cas aquí, va ser un cop per darrere d'una moto amb un turisme que anava davant. Aquest turisme s'atura per raons, diguem-ne, normals. I en aquest cas d'aquí, el que arriba a la conclusió del Tribunal Suprem, en aquells casos que ja dic que són excepcionals, és que el conductor de la moto es va empotrar, per dir-ho d'alguna manera, sí, per distracció o per falta de distància de seguretat o per una velocitat excessiva, amb la qual la indemnització és zero. A més, aquí, a
1: bueno, més. Allò que vulgarment diem, sempre el que pica per darrere normalment és el que acaba tenint culpa, normalment.
2: Sí,
1: el
2: que passa és que partim de la idea de que això és l'excepció i que tenia que estar la cosa tot perfectament ben justificat, sí, perquè se'n lliures al 100% del vehicle davant. Però sí, d'alguna manera, a nivell popular, aquesta idea. I l'altre cas és un cas d'una motorista que malauradament mor, que rep un lleu impacte lateral d'un cotxe, per tant és culpa en principi del cotxe, però aquesta motorista no portava el casc i rep un cop al cap i malauradament mor, i són la seva família, els seus hereus els que reclamen. En aquest cas el Tribunal Suprem diu que la culpa o la conseqüència econòmica és compartida al 50%.
1: Ah, caram.
2: Al 50%. Per què? Perquè sembla ser que aquesta col·lisió és molt lleu i la causa de la mort és el traumatisme cranoencefàlic. Indubtablement. Per tant, el que arriba a la conclusió del Tribunal Suprem és que sí, hi hagués portat casc, evidentment hi hagués una caiguda, però la transcendència dintre de les hipòtesis raonables hauria sigut que aquest traumatisme no s'hagués produït o hagués sigut molt més lleu i per tant aquesta persona estigués viva. Per tant, arriba a la conclusió 50%. Ha de ser sempre el 50%? No, això és una mica el criteri dels tribunals, però és una indicació. És com el mateix, si no porto el cinturó de seguretat, depèn on tinc les lesions, és a dir, me precipito cap endavant, xoco contra la lluna del cotxe, podria ser una idea. I sempre i quan, sempre estem parlant de lesions focalitzades en aquell element que jo no porto. Val? Per tant, no solament és obligatori portar el cas, sinó que és una cosa lògica de sentit comú portar-lo, a pesar de les incomoditats, i que sapiguem, i aquest és una mica el motiu del programa, que sapiguem que en última instància això pot tindre una transcendència sobre aquestes indemnitzacions, tot i la concurrència de responsabilitats de l'altre conductor, però que diguem-ne que amb el resultat últim aquest conductor no és l'únic responsable, sinó que ja compartim responsabilitats. Per tant, compta amb aquest tema.
1: Jo insisteixo, a nivell físic, porteu el casc i ja està. Però, si passa, fixa't que fins i tot et pot costar diners. I llavors ja, o sigui, ja et costa la salut, només falta que et costi diners aquesta història. Bé, això és una sentència, és un cas molt concret, singular, com bé diu el Josep Lluís, això no és extrapolable a tot, sinó que després s'estudia cas a cas, però quan comença a haver doncs, algunes resolucions que segueixen el mateix camí, doncs a vegades és probable pensar que si estàs dins dels mateixos supòsits, doncs pots acabar amb la mateixa resolució. Insisteixo, que això és a nivell individual, o sigui, personalitzat a cada cas, i per això, justament, quan tu tens un problema, busques una solució al teu problema, de manera personalitzada, i per això, doncs, sempre és bo tenir una advocada o un advocat de capçalera. Jo he parlat amb el Josep Lluís Gómez, ell i tot el seu equip els trobes a Q2 Consultors, a internet, q2consultors.com, amb oficines a Balaguer, Lleida, Viella i Barcelona, i, escolta, t'atendran de manera personalitzada, tu truques, expliques el teu problema, la teva inquietud, el teu neguit, i ells t'atenen de manera, insisteixo, personalitzada, ja et passen amb la persona que és experta amb la teva temàtica i ja es posen mans a l'obra en la solució del teu problema. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
2: Molt bon dia, Ricard.
1: I nosaltres, que ens acostem ja a les 2 de la tarda, d'aquí a 20 minuts arriba el Sergi Tor, et posa sobre la taula tota la informació del dia de manera ordenada ja, amb context i amb dades, i jo m'acomiado fins demà a les 12:20, on tornarem a parlar de l'actualitat de Catalunya, un dia especial demà, que és el dia de la Revetlla de Sant Joan, i que espero que els consells que t'hem donat avui i el tema del sentit comú, sisplau, que no costa tant, el tinguem present per passar-ho tots bé i que no haguem de lamentar certes tragèdies que, a diferència del que pugui semblar, als mitjans de comunicació no ens agrada explicar aquestes històries tràgiques que passen, de tant en quant, i en passen molt sovint. Soc el Ricard Álvarez Zapa, una abraçada gran i segueixes amb la sintonia de la cadena

0: Opticalia y opticalia.com.
1: ¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
2: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
3: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en carglass.es.
4: Carglass cambia, Carglass repara.
5: Pilar García de la Granja.
6: Mediodía COPE. COPE Cataluña y Andorra.
5: Estàs informat.
7: És el comentari més repetit a les últimes hores. Quina calor que fa. I avui toquem sostre. D'aquesta calor pesada, perillosa i persistent, perquè entrem en un cicle de 10 dies d'altes temperatures. Màximes aquesta tarda de 42 graus a Lleida Ciutat, 41 a Balaguer Trem, 39 a Ripoll i a la costa registres entre 35 i 36 graus. A la tarda, per cert, nuvolositat a la zona del Prepirineu i Pirineu, que pot, deixar localment tempestes a zones com Berguedà i Lluçanès. La passada nit s'ha reproduït temperatures tòrrides en 63 de les 184 localitzacions amb dades que hi ha a tota Catalunya, el valor més alt de tot aquest any. Bon migdia, sóc Sergi Tor i les ciutats a hores d'ara aquest migdia estan cremant. I no és una fita figurada, és real. Amb aquestes altes temperatures, les persones cada vegada obtenen menys per sortir al carrer durant el dia. Dins de casa també fa falta protegir-se de temperatures elevades. Per exemple, sense cortines o protectors als vidres, la temperatura puja entre 2 i 5 graus més. Amb les últimes hores, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès a un total de 112 persones a tota Catalunya relacionades amb aquests episodis de calor. Per la seva banda, els bombers anuncien que augmentaran un 30% la xifra d'equips durant la revetlla de demà i Protecció Civil llança recomanacions per passar aquests dies sense ensurts. Quines són aquestes recomanacions, Marc Monclús?
8: La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha tornat a comparèixer avui, que està sent el dia més dur de la onada de calor en poblacions que arribaran a més de 40 graus. Imma Soler ha tornat a fer recomanacions després de saber que aquest cap de setmana s'ha arribat al centenar de tensions relacionades amb les altes temperatures.
9: Quines són les mesures? Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
8: La sotsdirectora de Protecció Civil afegia també que cal evitar deixar animals i persones tancades en espais petits, com per exemple els cotxes.
9: I recordem sobretot mai deixar una persona, un animal, a dintre d'un vehicle tancat amb aquesta calor. Això que tothom ho tingui al cap perquè és un perill grandíssim. Per tant, sobretot tenir-ho present de que la calor amb aquests espais tancats puja molt la temperatura d'una manera molt ràpida i que és un perill molt important.
8: Tot i les altes temperatures, Protecció Civil no s'ha plantejat de moment aplicar mesures restrictives per haver d'evitar fer més assistències.
9: Però mesures generalitzades cap a la població, com hem fet alguna vegada, de prohibir el pas en algunes zones, de moment, en aquests moments, no cal que les realitzem, les proposaríem si veiéssim que canvia la situació.
8: Atenció, doncs, a aquesta revetlla amb la calor i amb els petards.
7: Sí, demà serà un dia important. Demà ho repassarem al migdia a COPE. No obstant això, amb jornada laboral, clar, les prevencions i precaucions sempre són màximes, però amb una jornada laboral com avui, milions de persones han de sortir, no es poden quedar a casa. Anem al carrer, en Pol Umbalé, en Estorbes d'Ara, al carrer per veure com està vivint tothom aquest primer episodi de temperatures elevades al centre de Barcelona ciutat. Pol Matavacas, bona tarda.
10: Bona tarda, Sergi. La calor es fa notar i molt a Catalunya. A Barcelona, amb el pas de les hores, el perfil de la gent que camina per la ciutat va canviant. Si bé és veritat que a primera hora del matí la gent que voltava era més barcelonina, amb el pas de les hores hem començat a veure ja més presència de turistes, sobretot en punts destacats de la ciutat com la Casa Batlló, on l'afluència de gent és important des de l'hora d'obertura. Així viuen aquest primer episodi de calor alguns dels vianants de la zona.
0: Pues de momento bien, hace calor pero no tanto.
11: Asfixiat sempre, no es pot sortir a caminar ni res, però bueno, és aquí ja.
10: L'ambient en general és de molta calor i no només durant el dia. Quan cau el sol la temperatura encara es manté elevada. De fet, les primeres nits tòrrides ja són una realitat i tot just ha començat l'estiu. Això fa que la gent també busqui alternatives per passar la nit una mica millor.
0: Uso ventilador, però no tengo aire acondicionado.
11: Amb ventilador a l'habitació, si no, no, no es pot dormir.
10: Per prevenir la calor quan surt a caminar durant el dia, la gent també ens comenta que fa servir gorra i porta una ampolla d'aigua com a mesures preventives contra les altes temperatures. De fet, hi havia gent que també comentava irònicament que al final hauran d'anar sense samarreta si les temperatures segueixen pujant a aquests nivells.
7: Bé, per continuar l'actualitat de Cervella, anem a les temperatures actuals de les capitals catalanes, però sense samarreta no, que a més hi ha una prohibició i hi ha una multa molt elevada després de l'aprovació de les últimes ordenances municipals de l'Ajuntament de Barcelona. Però com dèiem, temperatures actuals. Atenció als registres, eh? Barcelona ciutat 31 graus, Tarragona 31, Girona 33, Lleida 38. Hores d'ara, i aniran pujant a primera hora de la tarda. Principat d'Andorra, 27 graus. En quant al trànsit, a lamentar un accident mortal aquest matí a l'AP7 a Sant Celoni, una moto s'ha sortit de la via i el motorista ha mort a causa de la caiguda. Són ja 62 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes interurbanes. De les 62 víctimes, 29 són motoristes. Anem a l'actual situació de la trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha força problemes a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autopista del Maresme, la C32, que està tallada a Mataró en sentit Girona per un accident. Això provoca retencions de 2 quilòmetres des d'Argentona. També comentar-vos que la C58 i la C33 hi ha lentitud i aturades entre Montcada Reixac i el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C25 hi ha un carril tallat a Santa Coloma de Farners en sentit Lleida per un vehicle avariat i això provoca intensitat. A la C-17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit sud, en sentit Barcelona. A la B-30, lateral de la P-7, hi ha retencions entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, sobretot en sentit Girona. També comentar-vos que a la Pota Nord, a la B-20, hi ha retencions entre Santa Coloma Gramenet i el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. Molts problemes també a l'autopista AP-7. Hi ha retencions al llarg de 13 quilòmetres entre Granollers i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un accident que talla dos carrils. A més, a la mateixa AP7 hi ha retencions entre Cerdanyola i Santa Perpètua en sentit Girona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda dalt, a la B20 hi ha retencions entre Esplugues i Horta en sentit Besòs per anar cap al Nus de la Trinitat, i a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta, de Sant Adrià al Nus de la Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
7: Doncs un dilluns, a hores d'ara, molt i molt complicat en quant a la mobilitat per carretera a Catalunya i especialment a la Corona Metropolitana i a l'AP7. Entrem a la crònica judicial. Aquest serà un cas molt llarg. Complirà molts mitjans de comunicació, tant ràdio, televisió com mitjans de diari. El cas de Jonathan Andy, que avui hem conegut l'última hora de la investigació judicial i policial perquè aquest matí s'ha conegut l'auto de la jutgessa instructora de Martorell. La magistrada, recordem, va ordenar la detenció de Jonathan Andy i després de prendre-li declaració el va deixar en llibertat provisional amb la fiança de 1 milió d'euros per la mort del seu pare Isaac Andy. El jutge investiga si la caiguda mortal a la muntanya de Montserrat va ser un accident o bé un fet provocat, assenyalant el fill com a únic testimoni i apuntant a possibles desavinences econòmiques i el repartiment de l'herència com un possible motiu. Què diu la resolució judicial que hem conegut aquest matí, Yolanda Canales?
13: Entre les mesures més destacades, la magistrada ha ordenat una reconstrucció tècnica de la caiguda d'Isaac Andic. L'informe l'hauran d'elaborar conjuntament la policia científica dels Mossos, els forenses que van practicar l'autòpsia i els especialistes que van inspeccionar l'escenari dels fets. L'objectiu és determinar si les lesions que presentava la víctima són compatibles amb la dinàmica de la caiguda i amb els indicis localitzats al lloc dels fets. La jutgessa també ha avalat la declaració d'una desena de testimonis, entre ells les dues filles i la parella d'Isaac Andic, la terapeuta familiar, i també dos agents de la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos. A més, ha ordenat identificar dos excursionistes que haurien interactuat amb l'investigat, amb Jonathan Andic, el dia de la mort del fundador de Mango. En paral·lel, s'han demanat dades a Apple sobre l'activitat i la geolocalització del telèfon que utilitzava Jonathan Andic, així com informació a l'empresa, a Mango, sobre els terminals corporatius que va tenir assignats entre els anys 2020 i 2025. També s'ha encarregat un informe tècnic sobre el funcionament de WhatsApp Web i s'ha requerit l'historial mèdic complet d'Isaac Andic. En canvi, la magistrada no autoritza, de moment, algunes de les diligències més sensibles que reclamava la Fiscalia, com ara investigar els viatges de Jonathan Andic a l'Equador, analitzar els seus moviments bancaris o intervenir tots els seus dispositius electrònics.
7: Gràcies, Yolanda. Es manté la commoció a Tarragona per la tragèdia de la platja de la Rabassada. El dolor colpeja directament a tres famílies i deixa el seu rastre per la magnitud de la tragèdia a tota la societat. Tres menors d'entre 12 i 13 anys morts en un dia de platja de divendres de fi de curs que no es pot oblidar en dècades. Un dels morts era jugador sub-13 del club esportiu La Floresta, un club esportiu que ha iniciat una campanya de donacions per ajudar a la família de l'infortunat en les despeses de funeral i enterrament. Bandera groga, zona rocosa apartada de la visió del socorrista, que Tarragona per cert ja té activada aquest servei, i sis xavals que es llancen a l'aigua traïdora i tres que no poden sortir. Un mor i dos ferits crítics en el rescat i amb el pas de les hores moren els tres joves. Un drama per recordar el perill que hi ha a la mar. I un cap de setmana amb la qual també hi ha hagut una quarta víctima al mar, un home de mitjana edat es va ofegar a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Va ser a les 7 del matí, quan encara no funcionava, ho fa a partir de les 10 del matí, el servei de socorrisme. I la tragèdia es va fregar a la piscina de Pardinyes de Lleida Ciutat. En aquest cas, la ràpida reacció del socorrista va evitar l'ofegament d'una nena de 6 anys. I amb aquesta necessitat, perquè malauradament hi ha drames d'augmentar la seguretat en totes les platges i piscines, sorprèn la decisió del govern de Pedro Sánchez. I quina decisió és? Doncs que el Ministeri d'Interior de Grande Marlaska ha decidit eliminar el grup especialista d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil de l'Estartit, que donava servei de seguretat a tota la Costa Brava. Una decisió que ha generat malestar entre els alcaldes de la zona, ja que es tracta d'una unitat que feia gairebé 3 dècades, 30 anys, que estava establert en aquest nucli que pertany a Torroella de Montgrí. Yolanda Canales, com s'ha pres l'alcalde de Torroella de Montgrí aquesta decisió del Ministeri d'Interior?
13: L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, considera que la decisió és un error perquè allunya un servei especialitzat que assegura ha estat clau durant dècades en la seguretat marítima de la Costa Brava. Colomí qüestiona l'argument del Ministeri de l'Interior, que defensa que la centralització del servei a Barcelona en cap cas reduirà la capacitat operativa. L'alcalde insisteix, però, que en emergències al mar la proximitat és un element determinant.
14: Que tenia un problema amb uns submarinistes que se'ls acabi l'oxigen a dins una cova, doncs els minuts són claus. Sí. I si han de venir de Barcelona i si estan amb les bombones doncs, a punt d'acabar, doncs aquests minuts poden ser d'una importància vital.
13: L'alcalde recorda que l'Estartit és una de les principals destinacions de submarinisme del país i defensa que el GEAS aportaven una seguretat afegida tant als professionals com als milers de visitants que cada any practiquen immersions a les Illes Medes i a la costa del Montgrí. A més, remarca que la feina de la unitat anava molt més enllà dels rescats convencionals. Segons explica, es tracta d'efectius amb una preparació molt específica per actuar en situacions de màxim risc.
14: Que no només van a rescatar gent que s'estigui ofegant nedant o anant amb un vaixell que tingui una certa perillositat per la seva seguretat, sinó que són els que entren a les coves, les innombrables coves que hi ha a la costa del Montgrí i les Illes Medes, quan han de fer un rescat de màxim risc. A més, al llarg de tot l'any, feien xerrades i feien propostes de pedagògiques i de prevenció en els centres de submarinisme i allà on fes falta, i això ho trobarem a faltar.
13: Colomí assegura que la desaparició de la unitat del GEAS de l'Estartit suposa una pèrdua estratègica per al territori i espera que el Ministeri reconsideri la decisió. Mentrestant, diversos municipis de la Costa Brava continuen reclamant que la unitat es mantingui al territori.
7: Hi ha una cosa que no s'entén. Les coses que funcionen, per què es toquen? Si hi ha el vistiplau de tots els alcaldes de les comarques, si el servei és important de cara a la prevenció i la seguretat, per què des del Ministeri d'Interior es pren aquesta decisió? Potser serà l'economia que mani, però és del tot incomprensible. Canviant d'arguments informatius, de la Costa Brava marxem cap al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs, i concretament als pisos del número 58 de la Rambla d'aquest barri, que és un tema d'una complexitat que demana una resposta consensuada i col·legiada per evitar un mal major del pretès. Recordem que s'han de desallotjar 58 pisos i que aquest desallotjament té un calendari de setmanes. Avui, 4 pisos més, amb la pressió veïnal, la tensió amb la policia i la comitiva judicial que està complint al cap de la fi el que està executant una sentència. Aquesta actuació pretén recuperar uns pisos públics ocupats des de l'any 2017, des del juliol, des del 2017, és a dir, fa 9 anys, i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus pendents d'un enderroc que ja està previst per l'any 2028. Primer problema. Els pisos en qüestió porten 9 anys ocupats. Segon problema. Els veïns i veïnes afectats, amb 9 anys d'ocupació, no negada per ningú, afirmen que no tenen alternativa. I entra en qüestió el terme vulnerable. Qui ho és i qui no? Què ha passat i quina és la realitat? Doncs que la setmana passada es va desallotjar els 3 primers pisos i 2 han tornat a ser ocupats per les mateixes famílies que ja vivien des de fa 9 anys. Quins són els seus arguments? Samira ha tornat al pis que va ocupar el 2017 i en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies assegura que té el permís d'un altre jutge diferent al que ha portat els desnonaments.
15: Y en nuestra vivienda es que no tenemos dónde ir. Es que algunos de los chicos que sacaron durmieron en el coche ese día. Yo efectivamente volví a entrar. Al día siguiente me citaron para un juicio, un express, y el juez que me tocó no estaba comprado, como los que están ahora haciendo los desahucios, porque solamente hay un juez para todos los bloques. Está desahuciando el mismo juez a todos los bloques y el que me toca a mí no estaba comprado. Y me ha dado un papel legal, conforme no me pueden sacar, siendo una persona vulnerable con 2 hijos, hasta que no me den otra alternativa.
7: I Antonio, un altre veí que ha tornat a ocupar, assenyala que té un fill de 7 anys amb un grau de discapacitat a 3 i denuncia retards en ser considerat família vulnerable.
16: No teníamos vulnerabilidad porque íbamos a la asistenta y no nos querían dar la vulnerabilidad, no nos querían dar la mesa de emergencia, no nos querían poner en la mesa de emergencia después de casi 10 años y ahora por último cuando nos van a desahuciar pues de repente nos dan vulnerabilidad, nos ponen en la mesa de emergencia. A mí la mesa de emergencia me la dieron el miércoles firmado por la alcaldesa, pero bueno, me lo dieron el viernes. O sea, el papel ya lo tienen preparado el miércoles y me lo dieron el viernes. O sea, imagínate, sábado, domingo, lunes, que tengo el desahucio para que no me dé tiempo a hacer nada. Entonces ahí se ven las intenciones, pues, de las asistentes sociales y del Ayuntamiento de San Adrián, ¿no?
7: I amb aquesta situació, l'altra part són veïns i veïnes del bloc Venus esperant aquests pisos perquè els seus actuals s'han d'enderrocar, s'han de tirar a terra i necessiten un lloc per viure. Per tant, és una situació amb molts angles, moltes famílies afectades en un barri castigat pels prejudicis i el fals estigma perquè té els mateixos problemes que centenars de barris de tota Catalunya. I l'Estat ha resolt en 2 mesos el 98,8% dels expedients de regulació de migrants pendents a Catalunya. D'aquests s'han resolt favorablement 42.545, és a dir, el 89% dels presentats. Es tracta dels expedients que constaven com a estancats al sistema d'estrangeria amb data del 16 d'abril, abans de l'inici del procés extraordinari. Mar Puerto.
17: De moment s'han admès a tràmit uns 360.000 expedients, tot i que les xifres encara no són definitives, ja que pot haver-hi duplicitats i altres factors que influeixin en les dades inicials, com ja va passar en processos similars anteriors, entre ells la regulació dels afectats per la Dana de València. Tot plegat quan falten 15 dies perquè finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. Recordem que l'actual regulació extraordinària va entrar en vigor a mitjans d'abril i les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de juny. La mesura aprovada pel govern espanyol mitjançant un reial decret s'adreça a persones migrants que es trobaven a Espanya abans de l'1 de gener de 2026 i que poden acreditar una residència continuada d'almenys 5 mesos. Aquests processos extraordinaris permeten legalitzar la situació de moltes persones migrants que han quedat fora del sistema regular en un context en què les oficines d'estrangeria no aconsegueixen resoldre totes les peticions per les vies ordinàries que exigeixen acreditar l'arrelament al país o complir una sèrie de requisits.
7: I anem ja tot seguit a la publicitat i després parlem d'un tema interessant que està a debat de l'arquitectura i del futur disseny de les ciutats. Pistes poliesportives de ciment sí o no? La situació, doncs, té favorables i detractors. I a més, paral·lelament a la Ronda de Sant Antoni, hi ha la queixa de veïns i comerciants de la zona i demanen que reguli els jocs de pilota perquè provoquen molt soroll. Parlem ara tot seguit d'aquest tema després de la publicitat.
6: ¿Quieres contarnos algo?
5: Escríbenos.
6: Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope.
18: La chica del 17 de la plazuela del Tribulete.
19: Me parece que poco vamos a poder hacer. No veo buen género.
20: Una tarde de domingo.
21: Está visto que para esta carrera no sirve.
20: En compañía de la mejor.
22: Es maja, ¿sabes de verdad?
20: Lina Morgan.
23: Un montón me he comprado con algún dinero.
20: Dos chicas de revista.
24: ¡Qué barbaridad!
20: Y la descarriada.
25: ¡Qué sueño, madre!
20: El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
26: La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en Repsol.es/otra energía. Repsol, con toda la energía.

0: Consumo de luz al 50% en esa casa a la que siempre vuelves. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: 99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
2: COPE Catalunya y Andorra.
3: Obrim el debat de les pistes poliesportives si són necessaris més o no amb el futur del disseny de les ciutats, amb el creixement de les ciutats. Però, a més, ara entrem en un tema particular, que és la Ronda de Sant Antoni. El que per a uns és una tarda de futbol al carrer, per a altres s'ha convertit en un problema de convivència. És el debat que viu aquests dies la Ronda de Sant Antoni de Barcelona. Veïns i comerciants de la zona reclamen a l'Ajuntament que reguli els jocs de pilota en aquest eix pacificat perquè asseguren que les molèsties són cada vegada més freqüents. Denuncien soroll, pilotades contra façanes i establiments i situacions que afirmen dificulten el descans i el pas dels vianants. L'Ajuntament de Barcelona defensa que jugar és un ús legítim de l'espai públic i aposta per la mediació abans que per les prohibicions. En paral·lel, estudia alternatives per descongestionar aquest tram de la Ronda de Sant Antoni. El síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, també s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió i aposta per trobar un equilibri entre el dret al joc i el dret al descans.
4: S'ha de poder jugar pilota a les places, però amb responsabilitats, responsabilitat de nens, nenes, de pares i mares, i també li diem a l'Ajuntament i responsabilitat de l'Ajuntament posant educadors de carrer, agents cívics, explicant que hi ha uns horaris per jugar pilota, que s'ha de respectar el dret al descans dels veïns.
3: I què diuen els veïns i veïnes de la Ronda de Sant Antoni d'aquesta situació que hi ha a la plaça, d'aquest joc? Està molestant o no a la seva vida diària, Yolanda Canales?
5: Doncs que les queixes fa mesos que s'acumulen. Denuncien sorolls constants, pilotades contra façanes i persianes i dificultats per passejar o treballar amb normalitat, especialment a la zona del pes de la palla. Tot i que l'Ajuntament defensa el dret dels infants i adolescents a jugar al carrer i aposta per la mediació, els afectats, els veïns i els comerciants, consideren que les mesures adoptades fins ara no han donat resultat. El president de l'Associació de Veïns de Sant Antoni, Pep Sala, assegura que el problema no és que els joves juguin, sinó que alguns partits acaben monopolitzant tot l'espai públic.
6: El que no pot ser és que hi hagi un tipus de joc, que monopolitzi l'espai i provoqui molèsties. I això és el que s'ha de solucionar. Fa falta i espais per que tothom pugui jugar, però ha de jugar tothom també. I ha de passar tothom, i ha de poder caminar tothom.
5: Des de l'Associació de Veïns també reclamen reforçar la mediació i la presència d'agents cívics. Consideren que les eines actuals són insuficients per garantir una convivència equilibrada en un espai que cada vegada té més ús. Ara bé, els mateixos veïns admeten que el conflicte també posa de manifest una manca d'espais esportius i de lleure per als adolescents en barris densament poblats, com ara Sant Antoni o Ciutat Vella.
6: Ara hi ha una mica més d'espais i se sobreutilitzen i fa falta molt més espai, sobretot espai per fer esport d'aquesta mena que d'alguna manera ocupen molt més, diguéssim, que altres tipus de jocs més, diguéssim, més petits o que ocupen menys i que també s'havien assajat aquí a la Ronda i havien funcionat prou bé. És a dir, en aquests partits de futbol difícilment veiem noies o difícilment veiem nens molt més petits que juguen a altres coses.
5: I l'arribada de l'estiu i les altes temperatures poden accentuar encara més aquesta situació. Amb més hores al carrer i més necessitat de buscar espais oberts, el repte continua sent trobar l'equilibri entre el dret al joc i el dret al descans dels veïns.
3: Clar, aquest equilibri, Yolanda, també és un tema arquitectònic. Com fem les nostres ciutats? Hi ha un abús de les pistes poliesportives? Ara estàvem parlant de que falta espai per jugar al futbol. O com ha de ser l'espai públic? Bé, saludem a migdia a COPE a Mariona Genís Vinyals, doctora arquitecta, cap d'estudis del grau d'arquitectura i professora de la Universitat de Rovira i Virgili de Tarragona. El tema és apassionant de com podem definir els espais públics que és de tots i totes, i de totes les edats. Mariona Genís Vinyals, benvinguda i bon migdia.
7: Bon migdia.
3: La pregunta és clara, suposo que equivocada, però vostè està a favor o en contra de les pistes poliesportives de ciment?
7: A veure, no és un tema de favor o en contra, és un tema de mesura i de...

0: i de que estiguin correctament ubicades i que responguin a les necessitats, no? És evident que no es pot estar en contra d'un equipament en si mateix, però és veritat que potser hi ha hagut un excés de ciment en l'espai públic, no? I això en relació, doncs, a, per exemple, a les onades de calor que patim contínuament, que ara estem vivint una, està demostradíssim que fa aquests efectes multiplicadors del calor i que, per tant, s'ha d'equilibrar. I és cert, i s'ha de tenir en compte, que la majoria de centres educatius, tant de primària com de secundària, tenen una o més d'una d'aquestes pistes i que, per tant, la presència a la ciutat hi és d'aquests equipaments. Potser s'hauria de facilitar encara més o gestionar d'una altra manera els usos, de manera, doncs, que els infants i els joves hi poguessin accedir amb tota la freqüència que fa falta, no? Però potser no seria una qüestió tant de construir més espais de joc de pilota, sinó de gestionar millor els que tenim, no? Perquè certament el que hauríem de tendir a construir són espais més tipus refugi climàtic, amb més vegetació, amb més terra, no? La terra que permet drenar, que permet que aquesta aigua s'infiltri i que, per tant, permet, doncs, nodrir aquesta vegetació urbana que tant necessitem, no? En aquests contextos climàtics. Clar, dit això, clar, també fan falta espais de joc de pilota, està clar. No només és per jugar a la pilota, sinó per patinar, per reunir-se. Tots aquests espais són benvinguts. El que passa és que s'ha de trobar un equilibri, no? I en qualsevol cas, crec que no és el moment de construir-ne més ara mateix.
1: Sí, sí. No hi ha hagut potser un abús de les reclamacions i reivindicacions de la pista poliesportiva pràcticament a totes les ciutats? És a dir, no havia un terreny que no sabia què fer, doncs una pista poliesportiva, al polític de Tor li anava bé perquè no necessita gairebé manteniment, per tant no té cost, feia la inauguració fàcil i tothom content. Aquesta moda de la pista poliesportiva no ha abusat del que seria el seu lloc preferent amb l'arquitectura urbana?
0: Mira, és molt interessant aquesta pregunta perquè hi va haver una de les instruccions de com havien de ser els edificis educatius als anys 70, justament parlaven les avantatges d'aquesta pista esportiva. L'estem parlant de fa molts anys i ara no estem en aquest context, no? Però perquè vegis com ha canviat també a vegades la perspectiva respecte a les coses i que justifica el fet de que antigament es construís d'aquesta manera, no? Hi havia aquestes instruccions que deien que les pistes poliesportives estaven molt bé perquè facilitaven que els joves, en comptes d'anar delinquint, a més ho deia, no ho deia literalment així, però deia, ostres, per no anar pel mal camí faran esport, no? I això, doncs, va fer que en els centres educatius, doncs, es prioritzés aquesta construcció de les pistes poliesportives. Avui en dia estem en un altre context i pot ser el que tu dius, no? Que hi hagi hagut un excés de construcció d'aquestes pistes que ara ens fan, és veritat que certament ens perjudiquen pel que fa al confort ambiental i pel que fa a les problemàtiques d'aquestes temperatures tan altes. Ens perjudiquen molt i estem tendint, i així estan funcionant d'alguna manera les transformacions urbanes, aquests terres més permeables que drenen, que permeten, penseu que hi ha diferències de més de 10-15 graus amb el sol incidint sobre el ciment o l'asfalt o incidint sobre un terra que és drenant i que és permeable, no? I això és importantíssim i ara estem en aquest moment. O sigui, ara sí que no s'hauria de fer aquesta construcció de més superfícies de ciment en espai públic. Evidentment, tot això també ha de tenir un equilibri, hi ha un tema d'accessibilitat, o sigui, tot és més complex al final que no un sí o un no, però sí que hem de tendir a superfícies molt més naturals, molt més drenants i molt més fresques, perquè és que si no ens tindrem un problema d'espai públic greu.
1: Mariona Genís Vinyals, doctora arquitecta, cap d'estudis del grau d'arquitectura i professora de la Universitat a Rovira i Virgili, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: I marxem al migdia a COPE cap a Girona amb una bona notícia, perquè l'Hospital La Trueta de Girona posa en marxa el nou bloc quirúrgic integrat per 6 quiròfans que estan dotats d'equipament d'última tecnologia i preparats per realitzar cirurgia d'alta complexitat. Una vegada completat tot el projecte d'ampliació del Trueta i la reforma de l'àrea quirúrgica, l'Hospital de Referència de Girona passarà de tenir 11 quiròfans a 16 Mar Puerto.
2: La nova àrea s'ha ubicat a l'edifici que s'ha construït annexat a l'hospital i s'ha connectat amb l'àrea quirúrgica existent al centre, que també serà millorada. La posada en marxa d'aquestes sales quirúrgiques permetrà avançar en una nova fase de les obres que consisteix en la reforma dels quiròfans existents i l'ampliació de la unitat de recuperació postanestèsica. El coordinador de l'àrea quirúrgica, Nicolau Carrasco, concreta com seran aquests quiròfans.
3: La cirurgia en el moment actual s'ha tecnificat molt, això representa que dins d'una sala quirúrgica necessitem molt d'aparatatge i això representa que les superfícies dels quiròfans, com estaven dissenyats antigament, s'han quedat petites, amb la qual cosa la gran aportació, a part de la novetat dels quiròfans, és que són quiròfans molt dimensionats, són quiròfans molt grans. D'aquests sis, concretament, un el tenim amb una superfície molt gran perquè és un quiròfan que l'anomenem quiròfan híbrid, cirurgia convencional amb cirurgia amb imatge, que el pacient no ha de sortir a fer una imatge fora i tornar a entrar a quiròfan.
2: Per la seva banda, la directora mèdica del Trueta, Elena Álvarez, afirma que la posada en marxa del nou bloc quirúrgic és un salt qualitatiu per l'hospital i explica quina serà la següent fase de renovació dels quiròfans.
4: Ara mateix s'han estrenat just fa uns dies 6 quiròfans nous. Això no vol dir que incrementen ara mateix en 6 el nombre dels quiròfans disponibles, perquè aquest és un projecte que és molt ambiciós i realment comporta no només aquest increment de quiròfans, sinó la renovació dels ja existents. Llavors, per fases, anirem tancant part dels quiròfans que tenim ara a la nostra disposició per poder reformar-los. Ara, al setembre, està previst tancar 3 quiròfans per poder remodelar-los i poder remodelar també la unitat de recuperació postanestèsica i així anirem fent pas a pas.
2: Una vegada completat el projecte d'ampliació i reforma de l'àrea quirúrgica, l'Hospital Trueta passarà de tenir 11 quiròfans a 16.
1: I amb la crònica econòmica del dia avui ens deixa una dada. A Catalunya se signen més hipoteques que mai, o com a mínim des de l'any 2010, i més cares que mai. Concretament, aquest mes d'abril se n'han signat 7.000, que és la xifra més alta des de l'any 2010. Hi ha una pujada del 18%. Yolanda Bernal, quina és la quantia mitja de les hipoteques que estan signant els catalans?
5: L'estadística encadena pujades interanuals ininterrompudes. Des del juny del 2024, el capital mitjà prestat per cada hipoteca ascendeix a 195.000 euros l'abril, un 9,3% més que en el mateix mes de l'any passat, quan la hipoteca mitjana se situava en 178.400 euros. En l'import mitjà, els crèdits més alts es donen a Barcelona, de 210.253 euros per operació, seguits per Girona, Tarragona i Lleida, amb 123.000 euros. En conjunt, el capital prestat per aquestes hipoteques s'enfila fins als 1.464 milions d'euros, un 29,6% més que l'abril de l'any passat. L'estadística mostra que en el conjunt de Catalunya s'han signat a l'abril gairebé 1.200 hipoteques més que en el mateix mes de l'any passat, fins a superar el llindar de 7.500 registres. Tanmateix, Sergi, les xifres queden lluny dels nivells que es veien abans de l'esclat de la bombolla immobiliària, quan es van superar les 20.000 hipoteques signades l'abril del 2005.
6: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
8: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
9: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
8: Si con las humedades te las tienes que ver.
9: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
6: Murprotec. El Mundial 2026 se escucha en COPE.
10: ¡Claro que sí!
6: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
11: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
6: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
12: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
6: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
13: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
6: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
1: I el Mundial que està ja a plena potència, avui és el torn de l'Argentina de Leo Messi. Joan Batllori, bona tarda.
14: Bona tarda, Sergi. Ara de seguida comença l'especial Mundial amb la ressaca de la victòria d'Espanya. I sí, el programa per avui a les 7 de la tarda Argentina-Àustria, a les 11 França-Iraq, a les 2 de la matinada Noruega-Senegal i a les 5 de la matinada Jordània-Argèlia. Quan faltin 10 minuts per arribar a les 4, Anirem amb la informació esportiva més propera. Parlarem de bàsquet, que avui tenim el tercer partit de la final de la Lliga ACB a partir de les 8, Barça-València. De moment, una victòria per cada equip. En motor, Marc Márquez, protagonista, guanya també el Gran Premi de la República Txeca. Es situa 40 punts de Bezzecchi a la general del Mundial i comença pensant la remuntada. En ciclisme, el nom propi és Paula Blasi, guanya la Volta Ciclista a Catalunya, ha guanyat aquesta primavera la Amstel Gold Race, la Vuelta, el Tour dels Pirineus i ara el proper objectiu és competir al Tour de França. En hoquei patins, demà es disputarà el partit que decideix la Lliga, es jugarà a la Corunya, entre Liceo i l'Igualada. Ahir l'Igualada va guanyar el quart partit de la final 4-2 al Liceo i força al cinquè. I també tenim en handbol, renovació important al Barça. Ha renovat l'eslové Blas Jang fins al 2030.
1: Gràcies, Joan. En 50 minuts t'escoltem perquè hi ha molta i bona informació dels equips catalans, eh?
14: Sí, senyor.
1: Amb futbol sala, amb hoquei i amb bàsquet. Gràcies, Joan. Fins ara.
14: Fins ara, Sergi.
1: Arriba Línia COPE, després tota l'actualitat esportiva amb l'última hora del Mundial.